que aquest nen cor se vas i el que era mi en mi poc era fer-li viure gatsas i va per pas.